nasce si ferotge i despietat, amb premeditació i per l'esquena. A Sant Freda he mort un escarbat i no m'ha tremolat.

igiene, ni per què m'esgarrifi aquest bèstia. Ho faig per gust, jo sóc dolent de mena i m'agrada matar per matar i que no ho sàpigues.

Mai no improviso com cal que els ho digui. Soc metòdic, científic, cerebral. Trio el moment de l'escarbaticidi, arredossa de la negra nit, quan tothom és al llit, dormint. La llamineixo amb molletes de pa. Vello a les fosques fumant al sofà i encenc el llum quan més confiat està. Li barro el pessicle amb una puntada de peu que el deixa estabornir. Bellugant indefens, panxa en l'aire, les potes cap al cel tremolen a mercè del meu 42 de peu. Soc o no soc un

pecador. Aneu en compte perquè un servidor li està agafant el gust a fer neteja impunement i avui un escarpà. Demà, qui sap, demà.